sa ghế lôi bò lô sa ghế lôi bà ghế nhà bò lô bà nhé tập bông tuồng bông ngạ bông ngạ mà bồ tát na phô la bà gần tăng ta li đen nán ta li bồ lô nội chú ta na phô la cha mãn kẻ có đại na có đại na xin bà lý ma ปาสีกาซาปาสีฮาลูปาสีโลมาตมโนวาตุยูองค์แองแองลาบวงบังกิงมานีบวงบังกิงมานีปีจีปันตามุยังกันตังบิยูดุลาเกลดังดุสุTanta berampak beringin tong sak Buai buai tembok moyang melu Salon teng bunyi selantik Selantik tenung bunyi parai awat Tentang seladai lah laman kuak Bukit gunung tinggi